0: Gloria Nájeres Palacios y Chico Pérez, en directo en Hoy por Hoy.
1: Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
2: Radio Castellón. Cadena SER.
3: Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló, Diputació de Castelló.
4: Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti en Castellón, Villarreal, Almasora. Visítanos, ven a Ocasión Plus.
5: Disfrute, gastronomía, fresquito. ¿Quieres vivir una experiencia única? Todo esto es el restaurante La Gruta, en un enclave idílico como es el paraje de San José de la Vall d'Uixó. Haz tu reserva y siente la frescura del clima natural en nuestra cueva. Restaurante La Gruta.
6: Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil amb la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. Amb només premer un botó, contactes amb la policia local. Però, a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló, Smart City, Ajuntament de Castelló.
2: Radio Castellón. Cadena SER.
0: Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Las lluvias y tormentas en Cataluña están dejando retrasos en toda la red ferroviaria, tanto en rodalías como en alta velocidad.

0: passat en el que els docents, el professorat, veia que era necessari per al seu alumnat i, per tant, els van donar la confiança al sistema i no els van dir irregular absolutament tot el que havien de fer, tot el contrari que està fent este govern, que perseguís al professorat perquè no se fia d'ell i diu que se'l podrà denunciar, tot el contrari, és quan van començar a tenir els millors resultats educatius. I parlant amb la ministra d'Educació de Finlàndia, ella ens ho deia i ens deia és que així el salt qualitatiu va ser quan vam deixar fer els professionals, quan no ho vam regular absolutament tot i vam escoltar les demandes que ens tenien respecte a recursos. I resulta que al cap d'uns anys, esta és l'altra clau, al cap d'uns anys, el resultat es va veure clar. I quan va vindre el resultat de PISA, resulta que tot el món estava orgullós del sistema educatiu. I feia 4 anys ens estàvem insultant uns contra els altres de que el sistema no funcionava.
1: Ojalá passarà a això així. Així que Vicent Marsa, ha sigut un plaer analitzar aquestes dades, aquest informe, i et donem les gràcies des del programa per participar avui amb nosaltres.
0: Res, encantat, que vagi molt bé.
2: Doncs d'educació passem, abans d'anar a la una, a la pregunta del dia. Avui els estem preguntant quin és el clauer que duen vostès per dur les seues claus, quin és aquest símbol i aquesta insígnia que els acompanya allà on van. Volem escoltar les vostres històries, en tenim un fum emmagatzemades per anar descobrint al llarg del programa. Escoltem una d'elles.
3: Mi llavero suele ser unas bandas de colores, porque así es más fácil para mí encontrarlo en el bolso. Sí, de coche, el de casa y, por ejemplo, pues en modo fosforito, porque al llevar un bolso siempre llevas muchas cosas y te vuelve loca buscándolo, como mujer que soy.
2: Doncs ahí estan, i això és respostes, anirem descobrint-ne al llarg del programa, però volem que seguisquen contant-nos les seues històries, que amaga el seu clauer, què duen per tal de trobar o d'identificar les seues claus. Ho poden fer al 964-86-87-91. D'esta manera, avui arribem a la una, ens deixem amb els serveis informatius i de seguida tornem a Cialo i Poro i Castelló. Fins ara.
4: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque, Ray Bradbury, Emilia Pardo Bazán, George Orwell, Albert Camus, Henry James, Tolstoy. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER. ¿Quieres estar al día de toda la actualidad o el contenido más viral? Búscanos en WhatsApp como Cadena SER y únete a nuestro canal. Y no olvides tocar la campana si no quieres perderte nada.